Però no m'aturet. He comprat un pis a Mandri, en terrassa i de dolucs. La mamà té cinc parades, el ninot de llegums crus. Jo te cobro quatre pagues,

teatre, Déu me'n passo, i del cine no en parlem. Em fa més el pes la Sara que en Verdem. Ballo el Twix quan es presenta i fa temps que aprenc l'anglès, perquè vull amb el turisme, si no el saps, fas el pagès. Ara surt